Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dilluns 15 de juny i avui es fa la caminada popular en motiu del Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
1: Tothom, però que tothom vingui, no miri tant la tele. Que vinguin.
2: L'any passat vam ser 400 molt llargs i aquest any volem arribar a 500. Veniu, serà xulíssim, tenim obsequis per tothom.
3: Que només no sigui la gent gran només, sinó que la gent jove s'ha de conscienciar també de que la gent gran té una experiència i té un valor i se'ls ha d'ajudar i se'ls ha d'ajudar aquest dia.
1: Que vagi molt i molt bé i que feu entre tots, una colla ben maca.
0: Aquesta és la idea, fer una colla ben maca i, a més, amb l'objectiu d'aconseguir 500 participants en aquesta caminada popular que es fa per un molt bon motiu, Dia Mundial per la presa de consciència important sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Aquest matí la trobada a partir de les 10. Ràdio Pineda també hi serem i, per tant, avui és una de les activitats que destaquem i una de les notícies també, òbviament, que seguirem en directe també des de Ràdio Pineda aquest matí a través dels butlletins informatius. Ara de seguida ho explicarem quan repassem tota l'actualitat informativa de la jornada d'aquest dilluns 15 de juny. Ho farem amb en Pep Besant a un quart de nou del matí. Una caminada que s'impulsa conjuntament per les regidories de serveis socials i gent gran, el Consell Comarcal del Maresme, Consell Consultiu de la Gent Gran, amb el suport del CAP de Pineda. I que el missatge és aquest, que aquest matí a les 10 tothom a participar en aquesta caminada popular que des de Ràdio Pineda també us animem, òbviament, a participar-hi. Bé, altres qüestions que destacarem avui. Ara de seguida a la punt del dia també us expliquem cosetes que val la pena que coneguis de cara a aquests propers dies. Bé, i la previsió del temps, en Jordi Pérez, cada dia la calor apreta una miqueta més. Bon temps, el que esperem, si més no, avui dilluns. Però li preguntarem a en Jordi, el nostre meteoròleg, la tendència del temps aquesta setmana. Bé, tot això i més, el dit i fet, que ara comencem aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Un dia més, un plaer acompanyar-te. Fins a la una. Salutacions. El meu nom és Olga Dieguet.
4: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
0: Bé, la caminada popular amb motiu del Dia Mundial per poder visibilitzar aquest abús a les persones grans amb l'objectiu de conscienciar i unir també generacions amb l'objectiu d'arribar, tant de bo, que veiem aquest matí la plaça de Catalunya plena de gent, a veure si podem arribar als 500 participants. Pell de gallina, Això és el que ens agradaria sentir a les 10 del matí si esteu tots a la plaça de Catalunya participant de la caminada.

0: Pell de gallina, així es diu el grup, i és aquesta sensació que volem tenir d'emoció aquest matí a les 10 a la plaça de Catalunya, inici de la sortida d'aquesta caminada popular contra el maltractament a la gent gran. Maria Josep Hernández, bon dia.
1: Molt bon dia, Olga. Bon dia a tothom. Bon dilluns.
0: Bon dilluns.
1: I bona setmana, vinga.
0: Va, que ja queda poc per les vacances, que anem aquí comptant dies els que fem aquesta primera tongada de vacances. Què t'anava a dir? A les 8 del matí començàvem amb aquesta crida que fèiem utilitzant les declaracions al Pineda es mou d'usuaris i usuàries de les residències de gent gran, també de professionals, de la regidoria també de gent gran de Pineda, animant això a tothom a aconseguir aquests 500 participants i visibilitzar també aquesta realitat, no?
1: I tant, i és que ja l'any passat, és el quart any que es fa, l'any passat ja es van arribar els 400 participants, perquè recordem, hi ha les residències de gent gran implicades, que a Pineda de Mar són 4 residències, hi ha el centre de dia, hi ha els casals d'avis, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal, que és aquest pioner a tota la comarca, ho està impulsant, i són molts factors coordinats tots per dues àrees municipals, que és benestar social i gent gran, eh? I vaja, per això hi ha molt d'entusiasme, perquè també s'ha convertit en un dia de germanor de la gent gran. També ens van explicar que hi haurà 60 voluntaris i voluntàries dels instituts, que també hi haurà la Creu Roja, també hi ha l'entitat Corriols, vull dir que hi ha molta gent amb ganes d'acompanyar, i és un dia molt bonic, és un dia que l'espera la gent gran, i gent gran que és una caminada, però vaja, que també ajuden, hi ha molts avis i àvies que necessiten suport, doncs hi haurà voluntariat per empènyer les cadires de rodes i que ningú es quedi fora.
0: I que a Ràdio Pineda també hi serem per captar totes aquestes emocions i també aquesta experiència de vida d'aquestes persones grans que encara aporten molta riquesa també a la nostra societat, aquí al poble, eh?
1: Sí, perquè aporten i molt, i tenen molts missatges. Per això ens hem proposat, els que tingueu Instagram, a les 10 connectarem amb l'inici, que hi haurà la lectura del manifest. Un manifest que faran sobretot les persones grans, són les que s'ho han preparat. Algunes les vam tenir dimecres aquí al Pineda es mou, i vaja, els volem escoltar, els que a aquesta hora esteu treballant, òbviament, doncs sapigueu que almenys l'inici de la marxa amb la lectura d'aquest manifest serem allà en directe per Instagram de Ràdio Pineda.
0: Doncs ja ho sabeu, una nova crida que fem des de Ràdio Pineda perquè us sumeu, participeu aquest matí en aquesta caminada que a més ens fa bon temps, això també acompanya molt, i sobretot el bon ambient, Maria Josep, que respirarà el recorregut, són 2 quilòmetres, pot ser?
1: Menys i tot,
0: menys i tot.
1: Sí, sí, perquè hi van dir que si algú no havia fet la inscripció que s'hi pot afegir al mateix dia, acompanyar-los un trosset, que de fet és un dia maco perquè de fet baixen fins les barques i tornen a pujar. És un dia maco perquè realment hi ha molta gent espontània que els acompanya un trosset pel carrer de mar quan baixen i després se'n van a la feina o a obrir la botiga. Vull dir que és un dia maco per un fons trist, que és aquests maltractaments a la gent gran, que s'ha de fer pinya tota la societat i tots també estar molt alerta.
0: Així ho farem, i també des de Ràdio Pineda ho anirem explicant, no només avui en el transcurs d'aquesta caminada, sinó que òbviament també durant tot l'any, quan tinguem oportunitat, que sempre busquem l'excusa per poder visibilitzar aquesta realitat, i tant de bo també des de la ràdio ens assumem en aquest petit granet de sorra per fer consciència i per acabar ja amb aquesta lacra.
1: Doncs som-hi, a les 10 serem allà a la lectura del manifest a la plaça Catalunya amb la nostra gent gran. Quan el sol

0: No, és que era la cançó Me acuerdo de ti, i ara que parlava del mar és que havies de ser tu sí o sí.
1: En Nil Moliner està bé.
0: Està bé.
1: Fa molt bé, sí, és molt triomfal, és alegre. Bé, sona bé.
0: Sona molt bé.
1: Canta en català i en castellà.
0: Exacte. Va, que és un quart de nou del matí, és dilluns, venim d'un cap de setmana també d'activitats i una setmana que comença, que no es queda curta, també amb moltes propostes que ara a nivell informatiu destaquem en aquest bloc.
1: Doncs mira, avui començarem parlant d'això que ja hem explicat a la ràdio, que es fa doncs avui una marxa per fer un crit contra el maltractament a la gent gran i es farà amb una caminada popular. S'ha anat fent gran aquesta activitat i aquest dilluns, per tant, doncs hi ha aquesta caminada popular amb un objectiu que és molt clar, sensibilitzar, dir prou al maltractament a les persones grans. Tot això dins aquesta diada mundial contra aquest problema que es produeix doncs, a molts punts del planeta. Bé, la caminada començarà avui a les 10 del matí, sortirà de la plaça de Catalunya, us hi podeu sumar, és assequible, té 2 quilòmetres, però vaja, pot participar-hi tothom que pugui fer 2 passes, doncs també hi estarà participant. Per tant, ja ho sabeu, una proposta que senzillament és fer un crit a nivell social per denunciar amb tota la cridòria possible doncs, aquest fet que malauradament doncs, es dona, com diem, a molts, anava a dir molts punts i a molts entorns, moltes vegades molt a prop nostre. Bé, aquest cap de setmana haureu vist que els trens de Rodalia són més llargs. Per què? Doncs perquè estan units 2 combois, per tant són 6 vagons els que ja circulen per tota la xarxa de la R1. Això vol dir que tenen capacitat per a 1.500 viatgers. Per tant, doncs és, com a mínim, hem guanyat aquesta nova llargada dels trens que ja circulen, com diem, des d'aquest cap de setmana. I avui parlarem també de l'Auditori de Pineda, que acollirà, recordem-ho, aquest proper divendres, les Jornades Econòmiques amb la seva 12a edició. Dimecres. Ah, he dit divendres, eh, que sí?
0: Sí, és el dia 17, és
1: doncs
0: aquest
1: no,
0: dimecres.
1: No, dimecres. Estaré pensant ja en el divendres i tornar a agafar finde.
0: Ah, estem
1: és
0: igual.
1: Possible, eh?
0: Jo tinc un peu amb les vacances i només faig que veure, ja, saps allò? Ja. Meta, vacances.
1: Doncs, no, les Jornades Econòmiques dimecres, eh? Aquesta vegada centrades en la intel·ligència artificial, però també quina és la intel·ligència emocional que han de tenir les empreses, i per això doncs hi haurà noms i també taules rodones, en parlem aquests dies a Ràdio Pineda. No us ho perdeu, encara us hi podeu apuntar, trobareu doncs l'enllaç a radiopineda.cat. Són jornades gratuïtes, però us hi heu d'apuntar.
0: Molt interessants a l'edició d'aquest any i també molt en sintonia amb els temps que corren pel que fa a tecnologia, amb la intel·ligència artificial, aquestes jornades econòmiques aplicades a la IA, i per tant serà molt, molt interessant poder assistir-hi. Ràdio Pineda també hi serem i, per tant, també ho anirem explicant.
1: Avui també apareix a la premsa doncs, que hi ha hagut 3 agents de la policia local de Calella que han resultat ferits en una detenció al carrer Bruguera. Aquest cap de setmana un home doncs, intentava, per dir-ho així, robar en un domicili. Els veïns van advertir la policia i la policia, quan s'hi va personar, doncs resulta que són els que van rebre. Bé, ho dic així, però al final la persona, òbviament, va quedar detinguda. Però, és un fet doncs, que ha tornat a passar, malauradament, a casa nostra, a la nostra comarca. Per cert, que l'altre dia vaig ser testimoni d'un robatori en un supermercat.
0: No em diguis.
1: Sí, bueno, res, unes...
0: Aquí Pineda?
1: Unes birres, eh? És allò, una cosa... Per passar la tarda, saps què dius? I va venir la poli, però bueno, va acabar bé, eh? Però sí, sí.
0: Jo
1: feia temps que no ho veia. Dic, mira, veus, està bé. La gent anava... Bueno, sí, sí. Era una persona que entrava i sortia... Va passar per caixa, però no va passar per caixa tot el que duia. No, em va fer gràcia. Mira, més coses, va, del cap de setmana. No riguis, eh?
0: No és per riure, eh? Però, home, tampoc ho podem explicar tan alegrement.
1: No, però bueno, una anècdota.
0: Perquè
1: una anècdota.
0: La persona que estigués a la caixa, molt alegre, no estaria.
1: Bueno, va avisar uns amics i... Sí, va passar
0: és dilluns, audiència, és dilluns, l'hem de perdonar, l'hem de perdonar. Ho fem tot molt... Intentem treure ferro sempre a les coses, perquè mira, també
1: no,
0: la informació va entrant bé. No t'anar gaire bé el cap de setmana,
1: no,
0: pel que veig.
1: No, m'heu de perdonar, perquè divendres vaig anar a missa, eh? Vaig anar a la missa de Sant Antoni, davant de la capella.
0: Què tal?
1: Doncs mira, una vegada més... És bonic perquè ja s'esgoten les cadires, perquè ens fem la idea, doncs, una d'aquestes gàbies que té l'Ajuntament, pertany a 100 i escaig cadires, s'esgoten totes les cadires, hi ha gent fins i tot, doncs, que no té cadira, per dir-ho així, i és, per tant, una missa que ha anat agafant volada perquè té un punt de tradició i llavors

0: la gent s'hi doncs, suma. I val a dir doncs, que es reparteixen els famosos panets de Sant Antoni, que és com un panet de Viena dolcet, perquè ens entenguem, i bé, doncs sempre té molt bona acceptació. Per tant, aquesta tradició pinedenca que es manté encara amb els propietaris de l'ermita de Sant Antoni. Recordem que hi eren, eh? I recordem que l'ermita és propietat privada i Sant Antoni era dissabte. Jo no recordava que el capellà va explicar que el Sant Antoni és aquell sant que és l'encarregat de trobar les coses perdudes.
1: Sí.
0: Saps allò, quan perds una cosa, t'encomanes a Sant Antoni de Pàdua, no? Bueno, això és el que diu la tradició. Sí. I deia...
1: Ara t'estiraré les orelles.
0: Què? És el que vas explicar, no?
1: El divendres al migdia, al programa Sortim, que podeu recuperar el servei de Ràdio a la Carta, vam estar parlant amb en Ramon Plaja, que en sap un munt d'històries,
0: doncs
1: perquè a ell li agrada molt, té moltíssima experiència, va explicar els orígens d'aquesta petita capella. La tradició dels panets de Sant Antoni. Va estar parlant de Sant Antoni de Pàdua.
0: Mira,
1: de qui era i com va arribar a ser sant.
0: I el que és molt important és que a mi em sembla
1: que,
0: deien quan perds les claus, quan perds el mòbil,
1: Sant Antoni gloriós.
0: Doncs t'has d'encomanar a Sant Antoni.
1: Clar.
0: I ell t'ajuda, eh?
1: Clar.
0: T'ajuda, eh? I el diumenge es va celebrar l'aplec de Sant Jaume.
1: Oh, quin canvi que has fet.
0: No gaire.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: No gaire.
1: Què té a veure Sant Antoni amb Sant...
0: Bueno,
1: amb l'aplec de Sant Jaume?
0: Que ja, també, són dos sants.
1: Bueno, ja, fins aquí arribo.
0: Mira, va haver-hi sardanes, va haver-hi actes i un dinar popular que va
1: arròs.
0: Ser fet, com sempre, doncs, a base d'arròs, i també vam anar-hi a treure el nas. I encara destacarem del cap de setmana que la Coral Pinedenca ha celebrat 36 anys a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. Com sempre, han fet recollida d'aliments per Càritas i van actuar doncs, també amb noves cançons. I encara direm del cap de setmana que la confraria de Poblenou ha traslladat la imatge de la Mare de Déu dels Dolors fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Aquesta imatge doncs, que ha entrat dins l'església i segons doncs, ens han explicat doncs, ja s'hi quedarà. Per tant, aquesta imatge ara no la resta, no de les altres dues, però sí aquesta, doncs estarà situada, perquè ens entenguem, a la parròquia de Sant Joan Baptista. Ha estat això un altre dels actes destacats del cap de setmana. I mira, avui ja us avancem, demà ho explicarem bé, que comença, a punt de començar, millor dit, la festa major petita de Sant Joan, així es diu a Pineda. Pineda sempre té aquesta particularitat que la festa, hi ha la festa major petita i la festa major d'estiu, la festa major de Sant Joan Gros. Sempre, recordem que, mira, avui parlem molts dels sants, Sant Joan és l'únic sant que se celebren dues vegades la seva festivitat. Generalment el sant se celebra una sola diada. Doncs bé, Sant Joan és l'únic sant que se celebra el naixement i la mort. I a Pineda se celebra, que és el patró, se celebra Sant Joan Petit i Sant Joan Gros. Sant Joan Petit és ara pel juny, Sant Joan Gros a l'agost. I la festa major petita comença divendres. Començarà, com sabeu, amb la revolta gegantera, amb un format doncs, esbojarrat i la Bufant Fort Street Band. Recordem que és una activitat també dins la programació de l'Estiueja.
1: Serà l'activitat cobra.
0: Sí, que obrirà la festa major petita, però també l'Estiueja. Avui en parlarem i ho farem aquests propers dies. I mira, els diaris avui parlen sobretot de Donald Trump, que ha anunciat l'acord amb l'Iran. Segurament es signarà aquest cap de setmana, per tant, la reobertura de l'estret d'Hormuz. Avui ho destaquen tots els mitjans. També destaca doncs, que l'IBEX 35 fa res, no sé, uns minuts, doncs... per dir-ho així, s'espera que avui hi hagi màxims històrics a les borses. Per tant, si compreu avui, ràpid, a primeríssima hora del matí a les borses, si teniu la capacitat de fer-ho, doncs guanyareu algun dineret, encara que sigui un dineret. Però avui les borses s'especula que pujaran i molt, i que baixarà i molt també el preu del petroli, que així com funciona l'economia. Per cert, que 80 anys de Donald Trump és el seu aniversari, i per tant és una setmana que es planteja com amb el seu, per dir-ho així, gran protagonisme. Una persona doncs, que té una baixa popularitat. Es parla també del seu estat de salut. És dels pocs presidents nord-americans que ha arribat als 80 anys sent president. I, com diem, celebra doncs, el seu aniversari i ho fa amb tota una festa. Mira, Jimmy Carter, perquè ens fem la idea, No va celebrar res, va dir que era un dia laboral més. Barack Obama va jugar a bàsquet, va fer un partit de bàsquet per celebrar, mentre era president, estem parlant. Ronald Reagan va fer, doncs, una gran celebració. Què més? Bueno, cadascú ho ha fet a la seva manera. I, sens dubte, el que ha passat a la història va ser ni més ni menys que John Fitzgerald Kennedy, que amb només 45 anys va celebrar-ho al Madison Square Garden de Nova York amb una interpretació que ha passat a la història. La interpretació la reconeixereu a la primera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
1: Uau!
0: Què et sembla?
1: Mira, pell de gallina.
0: És, bueno, és una mica agafat pels pèls, eh?
1: Sí. Vull dir,
0: tot, eh? Tot que està agafat pels pèls, però va ser icònica aquesta imatge de Marilyn Monroe, que va aparèixer com una superestrella davant de Kennedy quan s'havia especulat tant i tant entre Kennedy i Marilyn Monroe, eh? Tota l'especulació que hi havia al seu darrere, doncs resulta que va aparèixer ella com de dins un pastís, com aquell que diu, i li va cantar ni més ni menys que aquest Happy Birthday, Mr. President. Doncs mira, com ho fa el senyor Donald Trump?
1: Com?
0: Amb un ring amb els campions del món de boxa, trencant-se
1: el seu estil,
0: el geto, allà davant. Arts marcials, boxa, combats amb homes mig despullats. Tot això ho ha fet amb una carpa. Ha dit que s'han gastat 60 milions d'euros en el pastís, perquè ens entenguem, ho dic metafòricament, en el circ, que l'han anomenat de circ de llum i de sang. O sigui, em sembla apostoflant.
2: No estem bé. No estem bé.
0: Saps com el roman? Saps com l'imperi romà?
1: Sí. Clar,
0: ha coincidit els seus 80 anys, atenció, amb els 250 anys de la independència d'Estats Units, que és el 4 de juliol.
1: Però com pot ser que amb 80 anys puguis presidir un país tan important com Estats
0: no
1: Units?
0: No passa res, eh? Home, sí. Home, té les capacitats. Home, clar. No fotem.
1: Capacitats.
0: Home, escolta, va ser escollit, és president.
1: Sí, sí, això
0: està clar. Amb 80, amb 85, amb 90 o amb 102.
1: Em pensava que hi havia una edat límit.
0: No, home, no. Ah. No, això mai de la vida. Però sí que és veritat, doncs, que s'ha fet construir una festassa i un circ que ha costat, insisteixo, 60 milions d'euros. Avui és notícia de portada a tot arreu. I també és notícia de portada, doncs, que el PSOE té una setmana clau, setmana judicial que amenaça, doncs, a Pedro Sánchez. Avui mateix el jutge, doncs, fa comparèixer justament la seva dona i dimecres apareixerà Zapatero a l'Audiència Nacional. Per tant, notícia també de portada a tots els diaris. També avui apareix a tota la premsa l'augment de la violència vinculada al narcotràfic que està a la Unió Europea, doncs, a primera línia, sobretot en països com ara Espanya, i en primeríssima línia Catalunya. I avui llegim també, doncs, a la premsa que s'han estabilitzat afortunadament els incendis que hi ha hagut ja a Catalunya. Recordem, primers incendis, sobretot a les comarques lleidatanes, afortunadament zones, doncs, molt conreades, per això els incendis no han pogut créixer massa. I també, doncs, destaca la premsa, doncs, el misteri encara de la desaparició d'un noi de 16 anys que encara es troba desaparegut, que hauria estava amb una moto d'aigua, finalment, doncs, no l'han trobat, i destacar, doncs, que va sortir a les 9 del vespre. A mi em sembla, diguem-ne, que no és massa habitual, doncs, anar a fer una volta en moto d'aigua a les 9 del vespre. Els seus amics van tornar, però ell ha desaparegut, encara no l'han trobat. I avui llegim també tota la premsa que Lewis Hamilton ha guanyat la cursa de Barcelona a Catalunya, una volta en Ferrari. El pilot anglès, doncs, trenca l'hegemonia de Mercedes i finalment, doncs, Hamilton pot guanyar aquesta cursa que ha plegat, atenció, en 3 dies, 300.000 espectadors. I res, avui llegirem també, doncs, de tota la premsa que el Barça de handball guanya, doncs, la seva nova Copa d'Europa. I mira, si vols, demà en parlem, però el Barça, atenció, té 50 Copes d'Europa a les seves vitrines. L'únic club del món que té 50 Copes d'Europa. Per què? Doncs perquè el Barça, a diferència d'altres equips, aposta pel futbol, però aposta també per molts altres esports, cosa que no fan molts dels clubs ni espanyols ni tampoc europeus. El Barça aposta per molts esports, alguns d'ells minoritaris, i per tant jo crec que això és un mèrit que té el Barça, que això ningú li pot treure, que aposti doncs, per esport masculí, femení, però insisteixo, en molts esports diferents. Això fa doncs que tingui doncs un amplíssim ventall d'èxits esportius en esports, si voleu, més minoritaris, que no donen tants de diners, però que tenen molts èxits, i penso que està molt bé doncs potenciar no només el futbol o el bàsquet. 50 Copes d'Europa són les que té el Barça. Asseguren que no queben en el museu i que hauran de pensar a veure com ho fan.
1: Que es diuen ràpid, però que costen molt de guanyar, aquestes sí. copes, que tampoc trobarem aquest mèrit, perquè costa guanyar copes.
0: I hoquei patins, per exemple, aquest cap de setmana, hoquei patins o handball, entre d'altres.
1: Doncs,
0: masculins i femenins, més a més.
1: Sí, està clar. Doncs res, amb aquest apunt esportiu arribem a 2:15 passats de 9 del matí. Ara parlem del temps amb Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Bé, aquesta hora, previsió meteorològica en una setmana que es presenta com?
3: Molt càlida. Per sobre del que tocaria. Temperatures per sobre, tant mínimes com màximes. Pues mirin, quin titular més maco que donem. I m'atreviria a dir que aquesta serà la tercera setmana, però és que la quarta doncs seguirà igual. O sigui que ens queden 15 dies, ara que estem a la meitat, doncs de temperatures molt altes, eh? No sé aquest juny com acabarà, però els mapes no ens agraden gens ni mica perquè les temperatures seran molt persistents en els dies i la calor no ens la traurem de sobre. I després queda juliol, eh? I després queda agost. O sigui que agafin-se fort, vagin preparant-se perquè això pinta ben calentet. I bé, venint d'un cap de setmana, doncs, què me'n diuen d'aquest sol? Qui pot aguantar aquest sol? Perquè aquest sol, això no hi ha qui l'aguanti. Un sol que estavella les pedres, amb vents molt fluixos, humitats que s'han desplomat aquests dies, la subsidència, aquesta paraula estranya que els hi diem, doncs és degut doncs, pràcticament perquè és que aquesta dorsal anticiclònica, al seu centre, la teníem pràcticament al damunt del nord-est peninsular. Han caigut els vents, es desplomen els vents, hi han descensos de l'aire des de capes superiors, cap a la superfície, i afavoreix doncs, vents terrals cap a zones interiors. Aquí també hem tingut una mica de tramuntaneta calenta, en fi, i comporta doncs, humitats del 30%, 35% aquí a la costa, i es disparen les temperatures. Dissabte ja ho van ser, 29-30 graus de màxima, i diumenge també, doncs, al dematí ja vam veure com s'enfilava la temperatura, també van voltar els 30-31 graus de màxima, i doncs ja ho veuen, les humitats afavoreix baixes, doncs afavoreix que la temperatura s'enfili amb facilitat. La mar com un plat aquests dies, neta, transparent, hem de fer una capbussada perquè a la sorra et quedes fregit, amb aquest sol, és tremendo aquest sol. I bé, i ja cap a l'interior, doncs ja hem vist, de 30-35 generalitzats i cap a Pla de Lleida, doncs 36 i 37 graus. I la novetat va ser el que els vam dir, aquesta dana que hi ha cap al sud-oest peninsular, diumenge ha tingut més influència, i ha generat ruixats, tempestes per moltes zones interiors peninsulars, especialment zones de muntanya, i també a l'àrea del Pirineu. Sobretot al Pirineu doncs, també hi ha hagut algunes tempestes localitzades, però la majoria del territori de Catalunya ni ens n'adonem. Bé, iniciant setmana dilluns amb domini del sol, bufa tramuntana, però mirem el termòmetre i de moment no és calenteta gaire, és temperada, perquè la temperatura ara a Pineda Nord volta els 25 graus. Humitats volten el 50%, però és probable que la tramuntaneta aquesta que està bufant es vagi escalfant i cap allà mig matí, migdia, doncs segueixi bufant per totes les zones de la Girona, al Baix Empordà, Gironès, la Selva, i arribi l'Alt Maresme i vagi caldejant, i vagi arribant cada cop més calenta. Per tant, totes aquestes zones, influenciades per aquesta tramuntana, que pronostiquem des d'ara fins al migdia, doncs afavorirà que la temperatura s'enfila ràpidament i no ens estranyaria doncs, que tornem a superar els 30 graus a mig matí, mig dia. Aquí, per exemple, a l'Alt Maresme. A Tordera no ens estranyaria que marqués 33 o 34 graus, i, per exemple, a Pineda Malgrat doncs, també voltem els 31 o 32 graus. Per tant, déu-n'hi-do. I humitats baixes, es desploma. Tot el que és el sector de Girona, humitats per sota del 30%, a mesura que vagi avançant el matí i migdia. Posteriorment és curiós perquè el vent de nord anirà girant a llevant, És curiós avui els vents, eh? Fixin-se, perquè avui estarà curiós els vents a l'Alt Maresme, perquè, fixin-se, tramuntant al matí, mig matí, a partir del migdia anirà girant al llevant, fent disminuir el termòmetre, anirà fluixant, la temperatura ja baixarà, sobretot arran de costa, i a partir de la tarda, doncs, anirà girant xaloc, per després, a últimes hores, a la tarda, vespre, potser entrarà a Garbí. O sigui, hi haurà un canvi de direcció de vents, és curiós, des de nord fins al sud-oest. És curiós, eh? Aquí, zones de l'Alt Maresme. Per tant, avui la mar, amb aquest vent, doncs, pot anar canviant de direcció, però bé, la mar tranquil·la, eh? La Dana segueix cap al sud peninsular, tornarà a la tarda, vespre, sobretot a partir del migdia, generar nuvolades i donaran ruixat i tempesta repartides per l'interior peninsular i també a l'ara del Pirineu. Però avui no tant al Pirineu, zones del Prepirineu, o sigui, més zones el Solsonès, els Pallars, el Berguedà, aquí s'iniciaran els rojals tronats que poden avançar cap a, potser cap a fregar la plana, la Catalunya central, el Bages, avançant cap a l'Urgell, alguns pot treure el nas, alguns ruixats tronades cap al nord de la plana lleidatana. La resta ni ens n'adonarem, com a molt, bueno, és probable que aquests ruixats de tempestes, doncs ja saben, quan creixen tan amunt, a vegades els núvols prims s'estratifiquen i s'estenen per moltes comarques catalanes. I això segurament a la tarda veurem aquests núvols prims, les encluses de les tempestes que se'n diu, i vagin tapant o talant el cel i a la vegada frenant la radiació solar, que tothom agrairem. Bé, aquest és el panorama. Hi ha calor en zones interiors de 30-35 graus, potser el Pla de Lleida doncs, fins i tot 36-37. Però com que insistim, com que se'ls aniran nuvolant, a Lleida doncs, potser no pugen tant com ahir. Però bé, la calor, fins que no els hi arribin aquests ruixadets o aquestes nuvolades, la calor se notarà de valent. Demà dimarts, dia de sol radiant a tot Catalunya, a la tarda de nou, restes d'aire fred que hi ha en alçada, fruit d'aquesta dana dèbil que anirà morint amb el pas dels dies, doncs encara hi pot generar algun ruixat o tronades a l'ara exclusivament del Pirineu. Fora d'aquest sector no sortiran, per tant, demà dimarts un dia de sol, la calor tornarà apretada valent, amb vents fluixos, demà una mica de xaloc, mitjorn, la mar estarà molt tranquil·la tota la jornada, un atx inferior al mig metre d'alçada. Dimecres, dijous, dies de sol, de calor, vents molt fluixos en el Mediterrani Occidental, eh? Sembla mentida com les masses càlides i les altes pressions s'estan instal·lant a tot l'entorn del Mediterrani Occidental i impedeix que hi hagi vents destacats i això afavorirà doncs, que la mar tota la setmana pràcticament estigui com un plat. Calor, temperatures per sobre del que tocaria, dimecres, dijous, massa càlida, el ruixat cada cop més local, si és que n'hi ha algun només a l'àrea del Pirineu, a la resta, res de res, sol, i vents febles i brises molt dèbils. Divendres, si no en teníem prou amb aquest panorama que els estem descrivint, a partir de dijous, divendres, masses fresques, fredes, es volen despenjar des d'Islàndia cap a les Açores, i en aquesta època de l'any, doncs, aquestes situacions què afavoreix? Doncs que la part davantera, les masses càlides, que ja de per si estan instal·lades a tot l'entorn peninsular i mediterrani occidental, es vegin realçades per aquestes masses fresques que hi ha cap a l'Atlàntic, a la part davantera doncs, pot entrar doncs, més aire càlid nord-africà, s'anirà extenent doncs, per tot el mediterrani occidental i gran part del continent, i amb aquest panorama l'únic que hem de dir és que a partir de divendres al cap de setmana doncs, la calor s'intensifiqui, perquè la massa càlida doncs, agafarà més graus. I això voldrà dir doncs, que de cada cap de setmana dominarà el sol, vents fluixos, molt bona mar i segurament doncs, temperatures aniran a l'alça, seran més altes al cap de setmana que no inicis d'aquesta setmana. O sigui, aquest és el panorama que descrivim i això podria continuar la setmana ja gairebé de Sant Joan, perquè aquestes masses fredes atlàntiques doncs, a vegades ja saben que poden quedar aparcades en aquell sector i mantenir aquest patró dies i dies, i quan ens trobem a la segona quinzena de juny i juliol, doncs acostuma a passar els darrers anys, i això és el que pronostiquem pels propers dies. O sigui que preparin-se molt de sol els propers dies, i coincidint, malauradament també, en els dies més llargs de l'any, nits molt curtes, poc refredament nocturn, mínimes tropicals les properes nits en moltes zones de la costa, i màximes, doncs, ja t'he dit, 28, 30, 31 en zones de costa i en zones interiors, doncs de 30 a 35 generalitzats i fins i tot el proper cap de setmana doncs, seran més 37, 38 i potser 39 en els llocs més calents de Catalunya. Tot el seguiment, com sempre, actualitat, actualitzacions del que vagi passant, d'aquest ambient càlid que ens espera els propers dies, ho anirem comentant dia rere dia i anar actualitzant. Però aquest és el panorama que descrivim pels propers dies.
1: Déu-n'hi-do.
3: Això és tot.
1: Perfecte. Molt bé, Jordi, doncs res, sol i calor és el que toca, anava a dir, toca per aquestes dates, no tant, però és una mica la tendència també d'aquests últims anys. Jordi, ho anirem explicant també aquests dies a 8:45 del matí. Demà més, Jordi, a 8:45. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
3: Així ho farem. Molt bon dilluns. Fins demà.

Pineda se suma a la lluita contra el maltractament de la gent gran amb una caminada popular. Una caminada popular que començarà avui a les 10 del matí amb un objectiu clar, sensibilitzar i dir prou al maltractament a les persones grans. Una activitat que s'emmarca dins el Dia Mundial contra aquest problema, que vol ser també un espai de trobada obert a tothom. Recordem, aquesta marxa comença a les 10 del matí, començarà a la plaça de Catalunya, és assequible per a tothom, tothom pot participar-hi, i recordem que començarà a les 10 a la plaça de Catalunya. Des d'aquest cap de setmana, els trens de Rodalies tenen ja una doble longitud, per tant, estan formats per dos combois. Circulen per tot el recorregut de la R1, un cop s'han adaptat totes les estacions. Els trens tenen una longitud de 200 metres, formats per 6 vehicles. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. L'Auditori de Pineda acollirà aquest proper dimecres una nova edició de les Jornades Econòmiques. Enguany arriben a la seva 12a edició. Aquest esdeveniment es centrarà en la intersecció entre la intel·ligència artificial, però també la emocional. Tot plegat es farà, com diem, aquest dimecres a l'Auditori. L'entrada és gratuïta, però us heu d'inscriure. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. Un cap de setmana de molta activitat a Pineda. Destaquem, per exemple, que el cap de setmana, concretament divendres al vespre, es va celebrar la missa de Sant Antoni davant de la capella, una missa molt tradicional on es reparteixen també els panets de Sant Antoni. Recordem que dissabte se celebrava aquesta diada. També destaquem que ahir diumenge es va celebrar l'aplec de Sant Jaume. Tot plegat va començar a les 10 del matí amb la celebració de la paraula i també audició de sardanes i un dinar popular. Mentrestant, la Coral Pinedenca ha celebrat 36 anys amb un concert aquest diumenge a l'Espai Sada Llorenç. Un concert on s'hi han estrenat fins a 5 nous temes. El to era molt festiu, amb cançons de veneres, sardanes i cançó popular catalana. I la confraria de Poble Nou ha fet aquest diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des de la seva seu fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Després d'anys de gestions, aquesta imatge de la Mare de Déu ha tornat a la parròquia del barri. S'hi ha fet també una missa dominical presidida per mossèn Enric Tubert. I aquest proper divendres comença la Festa Major Petita de Sant Joan. Una Festa Major Petita que coincideix, com sabeu, per aquest cap de setmana i també fins la Diada de Sant Joan, que és el 24 de juny. A Ràdio Pineda avui ja us comencem a desvetllar les activitats que hi haurà en aquesta Festa Major Petita de Pineda. Per cert, que divendres també començarà l'Estiueig de Pineda. Començarà amb la Revolta Gegantera, un format esbojarrat dels gegants de Pineda i l'actuació destacada de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda que obrirà, com diem, la Festa Major Petita de Sant Joan, però també el primer acte de la programació de l'Estiueja't. I el temps que ve marcat avui per la calor, situació de molt bon temps, no només avui, sinó també tota la setmana. Les temperatures per damunt del que tocaria per l'època. Situació, per tant, de molt bon temps i bona mar en conjunt. És tot. Tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Contra el maltractament a la gent gran, el punt de trobada aquesta hora a la plaça de Catalunya, i fins allà s'hi ha desplaçat la nostra companya Maria Josep Hernández i també en Jaume Casals. Maria Josep, bon dia.
1: Molt bon dia, doncs dir-vos que hi ha moltíssim ambient aquí a la plaça de Catalunya, sentiu la música i realment hi ha molta gent gran, hi ha gent jove també, el voluntariat, molt ambient aquí ara aquest moment. El que volem fer és emplaçar-vos qui pugui per ser aquí a la plaça Catalunya. Nosaltres us anirem explicant. I els que no pugueu venir però tingueu xarxes socials, en un minut connectem en directe per Instagram, Olga.
0: Perfecte, Maria Josep. Doncs anirem seguint també aquesta caminada, anirem també escoltant una mica tots aquells comentaris de les persones que participen. Ho anirem explicant avui als butlletins informatius. Maria Josep.
1: Molt bé, doncs des d'aquí la plaça Catalunya us emplacem a venir, qui pugui i qui no, en un minut per Instagram.
0: La lectura del manifest, que de fet és el que dona el tret de sortida, Maria Josep, entenc que està a punt de començar, no?
1: La lectura del manifest, sí, està a punt de començar. És que no et sento perquè realment hi ha molt xivarri, hi ha molta música, sí, hi ha molt ambient, sí, perdoneu.
0: Doncs res, us emplacem a tots a la plaça de Catalunya a aquesta hora o que us pugueu anar afegint en aquest recorregut que ara explicarem. Gràcies, Maria Josep, fins ara.
1: Fins.
0: Una informació que avui també centra els nostres butlletins informatius i amb aquest objectiu de participació a la caminada popular contra el maltractament a les persones grans, però també aquest objectiu de conscienciació. Recordem que és una caminada que s'impulsa també conjuntament per les regidories de serveis socials i gent gran, el Consell Comarcal del Maresme, el Consell Consultiu de la Gent Gran, amb el suport de l'ambulatori, organitzen, com diem, aquesta caminada. Un esdeveniment que es fa aquest matí a la plaça de Catalunya, com ara sentíeu, també des del canal d'Instagram de Ràdio Pineda, també farem connexions en directe amb l'objectiu de sumar, visibilitzar també aquesta problemàtica social i alhora fomentar també la unió intergeneracional al municipi. Un recorregut d'aquesta caminada que comença a plaça Catalunya, baixa fins a la zona de les Barques i després fa aquest punt de retorn cap a la plaça de Catalunya. A més, també una caminada compta amb un ampli teixit de voluntaris, alumnes de l'Institut Coromines, que ajuden en la logística i també l'acompanyament d'aquesta caminada, també membres de l'associació Corriols i de la Creu Roja, que també donen suport als usuaris de les residències i del centre de dia, també de professionals i entitats locals vinculades a l'atenció de la gent gran de Pineda. Per tant, a aquesta hora, com diem, des del canal d'Instagram de Ràdio Pineda, fem connexions en directe per seguir el desenvolupament d'aquesta caminada popular, la quarta ja que organitza Pineda en motiu del Dia Mundial del Maltractament de les Persones Grans.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

Esperant un dia assolellat, d'aquesta forma recuperàvem un èxit del boss Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, que no hem hagut d'esperar gaire perquè és el que tenim també aquests dies. Bon temps, dia de sol, i avui dilluns, acompanyant també aquest bon temps a tots els participants a la caminada popular que es fa aquest matí a Pineda en motiu del Dia Mundial contra el Maltractament a la Gent Gran. Una caminada que també seguim en directe des de Ràdio Pineda i que d'aquí a 5 minuts, mal comptats, a les 11 del matí, tornarem a connectar amb els nostres companys dels serveis informatius, amb en Jaume Casals, també per conèixer com s'està desenvolupant aquesta caminada i que, òbviament, també us en informem puntualment aquí a Ràdio Pineda, avui dilluns, en aquest 15 de juny, Dia Mundial contra el Maltractament a les Persones Grans. Camí cap a les 11 i arribem amb Lorin i això que es diu Feels Like Heaven.

0: Són les 11. Notícies.
1: Aquest matí es fa la quarta edició de la Caminada Popular en motiu del Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Una caminada popular que seguim també des de Ràdio Pineda. I a aquesta hora saludem a Jaume Casal. Jaume, bon dia, on esteu?
2: Molt bon dia, Olga. Doncs mira, acabem d'arribar a la platja. Acabem de passar a les barques, perquè els oients es situïn. Hem passat la platja dels pescadors i ens n'anem direcció Calella, diguéssim, eh? Això és un recorregut que, com sabeu, són de 2 quilòmetres. L'organització, serveis socials, Creu Roja, han posat una zona d'avituallament on passarem ara en una estoneta perquè també la gent es pugui refrescar, tant per beure aigua com refrescar-se el cos, perquè fa una calor que no us podeu imaginar. Aquesta caminada està molt xula perquè hi ha... des de les escoles que ajuden a organitzen, han ajudat a la gent gran a acompanyar-los, des de la Creu Roja, des de... Fa molta il·lusió també dir que hi ha antics agents de policia local que també formen part d'aquest col·lectiu de gent gran i també, òbviament, tota la gent relacionada que treballa, millor dit, a serveis socials, que van amb uns petos, Olga, que no et pots imaginar lo xulos que són. Són de color rosa, d'aquest que crida l'atenció, que no poden passar desapercebuts. I la veritat que, de moment, estem caminant prou bé al ritme de la gent gran, òbviament, sense córrer, però tampoc sense anar a poc, vull dir que estan mantenint un ritme bastant considerable per l'edat que tenen, i de moment és això, ara, això, el que us deia, a punt d'arribar a la zona d'avituallament, acabar de passejar fent aquesta caminadeta per la platja, que veiem que hi ha molta gent a la platja que s'està banyant, i abans fèiem conya una mica amb les regidores, de què, no portem el banyador i ens tirem a l'aigua? De moment això és el que està passant aquí a la platja de Pineda.
1: Home, la temperatura, pel que veiem pel mòbil, gairebé als 30 graus a les 11 del matí, per tant fa molta calor, però també és veritat que aquest bon temps acompanya per fer aquesta caminada important a Pineda, és la quarta edició. Jaume, preguntar-te una mica per l'ambient, no?, entre els participants, què diuen?
2: Doncs mira, Olga, primer de tot, l'ambient, jo et diria que més que una manifestació, que també ho és, s'ha de tenir molta consciència, però també és una festa, perquè han portat un altaveu i estan les treballadores de serveis socials animant a tota aquesta gent gran, que estan ballant, estan fent ballar a tota la gent gran. És molt maco de veure. De fet, hem fet vídeos, hi ha fotos que així es pot demostrar. Però sí, tota la raó, el que deies. Hi ha molta reivindicació. Hem pogut parlar al micròfon de Ràdio Pineda, hem pogut entrevistar a alguna gent gran, i a part de que estan molt ben conscienciats, estaven com... No molt bé el guió, perquè és una realitat que passa, és un fet, però hi ha molta reivindicació també pel fet de... Hi ha hagut queixes també per part de... Sortint una mica del guió aquest preestablert que en un dia com avui s'està celebrant, la gent gran es queixava de boies que abans hi havien a la platja per poder agafar-se les boies per entrar i sortir de l'aigua. Hi ha molta reivindicació, sortint una mica fora del guió, però el que sí que està clar és que una reivindicació com aquesta, la gent s'ho fa notar molt, s'ho tenen molt ben preparat, saben molt bé el que dir, i és una realitat, no hi ha una altra.
1: També escoltàvem, que això també ho recollirem, els propers butlletins informatius, també l'informatiu del migdia a la 1, escoltarem també testimonis, aquestes persones grans que participen aquest matí de la caminada, però es queixaven també d'aquesta soledat, no?, a vegades no desitjada, i sobretot prendre consciència de tenir cura, no?, de les persones grans.
2: Sí, és veritat, Olga. La gent, una vegada es fa gran, sí que és veritat que hi ha molta gent que arriba a una certa edat que està sola. Hi ha molta gent que depèn de serveis socials, que depèn d'una entitat per fer-se càrrec, i sí que per les notícies ho veiem constantment, que hi ha aquest maltractament per part de la gent que cuida a la gent gran. Hi ha molts exemples, i de fet d'aquí a casa també en podem explicar algun, i per això jo crec que és una festa per reivindicar això, precisament, no? Que el maltractament cap a la gent gran. Però no només és avui. Avui veig que hi ha molta gent que es posa com la medalleta, però no és una... No és un dia especial avui, que sí que ho és. És a dir, hem de mantenir que tot això sigui cada dia, no només avui, saps? Que és guai que avui es faci aquesta festa, però que sigui també una crida a que no es deixi de fer i que es mantingui aquesta educació també cap a la gent gran, de la necessitat de cuidar-los i de cuidar-los bé. Hi ha molta pancarta, han treballat les residències i els centres de dies, han treballat molt en pancartes, hem pogut fer fotos... Vull dir que és una festa, no sé si esteu escoltant la música que m'està passant ara mateix pel costat, però ens ho sembla. Hi ha molt ambient. Mira, acabem de parar a la primera zona d'avituallament, on tota la gent de serveis socials ara està hidratant a tota aquesta gent. Veiem a les regidores que estan aquí també donant recolzament en aquesta manifestació. I poc més, Olga.
1: Molt bé, doncs, Jaume, ens quedem amb tot aquest ambient de festa, però alhora reivindicatiu, amb aquest missatge clar de visibilitzar i de tenir cura de les persones grans, amb tota aquesta informació que recollim també pels propers butlletins informatius. M'imagino que ara esteu aquí a la zona de les Barques, com ara deies, i després torneu cap a la plaça Catalunya, no? Una mica, quin serà el recorregut de tornada?
2: Doncs mira, ara de moment hem fet la primera parada, estem just davant de l'hotel Actop Pineda, al Palas, i d'aquí suposo que encara caminarem una miqueta més fins a un segon avituallament, i tornarem enrere perquè els hi han preparat unes sorpreses, eh? Hi han entitats col·laboradores que els hi donaran un petit detall a cada participant d'aquesta manifestació, i suposo que faran el fi de festa aquí. Després, ara preguntaré una miqueta, perquè no tinc clar si acabarem a la plaça Catalunya, on ha començat, o si acabarem aquí a la platja.
1: Molt bé, Jaume, doncs et deixem gaudint també d'aquesta caminada, i res, el que dèiem, recopilarem tota aquesta informació amb els testimonis que heu recollit també a peu de caminada. Que vagi molt bé, Jaume, gràcies.
2: Moltes gràcies, Olga. Fins ara.
1: Ve una caminada popular que, com sentíeu, compta amb un ampli teixit de voluntaris, des d'alumnes de l'Institut Coromines, d'aquí també aquesta importància, no?, del missatge de la caminada, no només per demanar això, no?, visibilitzar aquesta realitat que tenim avui, sinó també aquest compromís intergeneracional, perquè hi col·laboren alumnes de l'Institut Coromines ajudant en la logística i també en l'acompanyament, membres de l'associació Corriols i també de Creu Roja, que estan donant suport als usuaris de les residències i del centre de dia, que també participen a la caminada, i com sentíem, de professionals i també entitats locals molt vinculades a l'atenció de la gent gran. Una caminada que seguim des de Ràdio Pineda i que també us anirem informant en propers butlletins informatius.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 12. Notícies.
1: Pineda s'ha sumat avui a la lluita contra el maltractament a la gent gran amb una caminada popular. L'objectiu, ben clar, sensibilitzar i dir prou al maltractament de les persones grans. Una activitat que s'ha fet emmarcada dins el Dia Mundial contra aquest problema, que, a més, ha de ser també un espai de trobada per a tothom. Fer visible aquesta causa que ens afecta com a societat. Des d'aquest cap de setmana, els trens de Rodalies tenen ja una doble longitud. Per tant, estan formats per dos combois. Circulen per tot el recorregut de la R1, un cop s'han adaptat totes les estacions. Els trens tenen una longitud de 200 metres, formats per 6 vehicles. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. L'Auditori de Pineda acollirà aquest proper dimecres una nova edició de les Jornades Econòmiques. Enguany arriben a la seva 12a edició. Aquest esdeveniment es centrarà en la intersecció entre la intel·ligència artificial, però també la emocional. Tot plegat es farà, com diem, aquest dimecres a l'Auditori. L'entrada és gratuïta, però us heu d'inscriure. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. Un cap de setmana de molta activitat a Pineda. Destaquem, per exemple, que el cap de setmana, concretament divendres al vespre, es va celebrar la missa de Sant Antoni davant de la capella, una missa molt tradicional on es reparteixen també els panets de Sant Antoni. Recordem que dissabte se celebrava aquesta diada. També destaquem que ahir diumenge es va celebrar l'aplec de Sant Jaume. Tot plegat va començar a les 10 del matí amb la celebració de la paraula i també audició de sardanes i un dinar popular. Mentrestant, la Coral Pinedenca ha celebrat 36 anys amb un concert aquest diumenge a l'Espai Sara Llorenç. Un concert on s'hi han estrenat fins a 5 nous temes. El to era molt festiu, amb cançons de veneres, sardanes i cançó popular catalana. I la confraria de Poblenou ha fet aquest diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des de la seva seu fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Després d'anys de gestions, aquesta imatge de la Mare de Déu ha tornat a la parròquia del barri. S'hi ha fet també una missa dominical presidida per mossèn Enric Tubert. I aquest proper divendres comença la Festa Major Petita de Sant Joan, una Festa Major Petita que coincideix, com sabeu, per aquest cap de setmana i també fins la Diada de Sant Joan, que és el 24 de juny. A Ràdio Pineda, avui ja us comencem a desvetllar les activitats que hi haurà en aquesta Festa Major Petita de Pineda. Per cert que divendres també començarà l'estiueja de Pineda. Començarà amb la Revolta Gegantera, un format esbojarrat dels gegants de Pineda i l'actuació destacada de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda que obrirà, com diem, la Festa Major Petita de Sant Joan, però també el primer acte de la programació de l'Estiueja't. I el temps que ve marcat avui per la calor, situació de molt bon temps, no només avui, sinó també tota la setmana. Les temperatures per damunt del que tocaria per l'època. Situació, per tant, de molt bon temps i bona mar en conjunt. És tot. Tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM. Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12es jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12es jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.

0: La gent gran reclama més cura, més acompanyament davant de la solitud. Ho han dit en el Dia Mundial contra el Maltractament a les Persones Grans. Pineda s'ha sumat, per tant, aquest matí a la lluita contra el maltractament a la gent gran amb una caminada popular per visibilitzar l'abús de les persones grans. L'activitat s'emmarca dins del Dia Mundial contra aquest problema. Ha estat un espai de trobada obert a tothom i molt participatiu. L'objectiu, fer consciència i visibilitzar una realitat que és justament aquesta. Ràdio Pineda, hem seguit la caminada. Ho hem fet amb connexions en directe per ràdio i també per Instagram. Hem parlat també amb persones grans que han participat en aquesta caminada. Han destacat la importància de cuidar a tothom. Moltes persones grans es troben soles i també han destacat la demanda de residències per a la gent gran que siguin també més accessibles.
1: Pues es importante para la gente mayor, para que nos cuiden y vigilen más.
2: Pues para que se hable de la gente mayor y se tenga un poco de conciencia de que estamos solos. Hay pocas residencias y para esto, a ver si hay un poco de conciencia y piensan un poco en las personas mayores.
1: Porque se ha de reivindicar que la gent gran mereix que la gent també estigui per ella i que no la deixin sola i que la vinguin a acompanyar i ajudar, perquè hi ha molta gent que viu molt sola.
3: Que no hay residencias que estén un poco subvencionadas por el gobierno. Somos mucha gente mayor y que vivimos sola, en mi caso yo estoy sola, y no existe. Tampoco lo de la medalla, que sea gratuita, llevar la medalla a personas que vivimos solas, que te caes, que puedes pulsar la medalla y tienes una asistencia. Yo en concreto he tenido un infarto ya y tengo que estar alerta por lo que me pueda pasar.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosch, ha explicat que malauradament encara hi ha persones grans que pateixen situacions de maltractament. En aquest sentit, ha destacat la participació a la caminada, amb la implicació, diu, de col·lectius joves, però també de gent gran. Ha dit que, units per una mateixa reivindicació, el respecte, la dignitat per a tothom, però especialment avui per la gent gran.
4: Posar de manifest, no?, que hi ha persones grans, doncs, que pateixen, no?, aquestes discriminacions i aquest maltractament. I bé, aquí estem tot a molts col·lectius molt diferents, no?, des de molt joves fins a més grans, per reivindicar això, no?, que la gent gran s'ha de respectar, que no pot ser, no?, que hi hagi ningú al nostre món, no?, que pateixi maltractament per tema d'edat, no?, per ser gran.
0: Des de l'organització impulsada conjuntament per la Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran, però també el Consell Comarcal del Maresme i el suport del CAP, la marxa ha posat el focus sobre una realitat que és invisible, segons diu l'Organització Mundial de la Salut. Afecta una de cada 6 persones grans al món. El recorregut ha sigut molt planer, molt accessible per a tothom, ha començat a la plaça de Catalunya, ha baixat fins les barques i han retornat fins al punt d'origen. La caminada ha comptat amb un ampli teixit de voluntaris. Hi havia alumnes de l'Institut Colomines, han ajudat a la logística i l'acompanyament i han participat també membres de l'Associació Corriols i la Creu Roja. Han donat suport als usuaris de les residències i del centre de dia, també amb professionals i entitats locals vinculades a l'atenció a la gent gran. I des d'aquest cap de setmana, els trens són de màxima longitud i ja circulen per tot el recorregut de la línia R1 de Rodalies. S'han adaptat totes les estacions d'entre Arenys i Maçanet-Massanes. Ara els trens tenen una longitud que pot arribar als 200 metres de llargada. Estan formats per 2 unitats de trens i poden augmentar i transportar fins a 1.500 viatgers. Això suposa un gran augment de capacitat. Aquest servei es farà sobretot els caps de setmana durant tot l'estiu, però també durant els dies forts d'estiu cada dia de la setmana. Recordeu que encara us podeu inscriure a les 12es jornades econòmiques de Pineda dedicades a la intel·ligència artificial. L'Auditori de Pineda acull justament aquest dimecres la nova edició de les jornades econòmiques. Enguany se centren en la intel·ligència artificial, però també el lideratge emocional. L'objectiu, donar eines pràctiques per a empreses, emprenedors, però també impulsar l'activitat econòmica, fomentant l'aprenentatge i també el debat. Hi participarà el doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armallones, que parlarà de la relació entre persones i tecnologia. També hi serà Sílvia Guinart, és consultora internacional experta en intel·ligència artificial. Explicarà com es pot ajudar a connectar amb els clients i també per vendre més. També parlarà de com millorar connexió amb clients o augmentar l'eficàcia comercial. A més, hi haurà també una taula rodona amb empresaris i experts locals en intel·ligència artificial. La jornada, recordem-ho, comença dimecres a 9:45 del matí. Acabarà a 14:00. Són jornades gratuïtes, però us heu d'inscriure al web pinedademar.cat. I hem deixat enrere un cap de setmana de molta activitat cultural a Pineda. D'una banda, aquest dissabte se celebrava la festivitat de Sant Antoni i divendres al vespre ja es va fer una missa a l'ermita de Sant Antoni davant de la capella, que sempre aplega a molts veïns. De fet, hi havia més de 100 persones. Ho va celebrar amb aquesta tradicional missa que es fa al mig del carrer i que va ser presidida per mossèn Enric Tubert. Cada any es posen, com diem, moltes cadires pels assistents i es van repartir els tradicionals panets de Sant Antoni. Sempre és una celebració que té molta acceptació. També destaquem que diumenge, ahir, es va celebrar l'aplec de Sant Jaume a l'ermita organitzada per Mare Nostrum amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i l'Associació de Veïns de les Creus, conegut com l'aplec petit i eixerit. En realitat se celebrava la 65a edició, però en veritat té 100 anys d'història. Ara fa just 100 anys es van fer els primers aplecs de sardanes de tot Catalunya i es van fer justament a Sant Jaume, a Pineda. Però se celebren 65 anys després de la seva restauració, un cop es va tornar a celebrar. Ramon Plaja, que és de Mare Nostrum, ha explicat justament a Ràdio Pineda que és l'aplec més antic de Catalunya, que està vinculat amb els inicis del moviment sardanista que va ser impulsat per joves de Calella i també de Pineda, que van començar a trobar-se justament a Sant Jaume abans de consolidar l'aplec de Calella, que recordem aquest any ha celebrat els seus 98 anys. Per tant, els dos primers aplecs es van fer a Sant Jaume, molt a prop de l'ermita, per això aquest any s'han celebrat els 100 anys d'aquest primer aplec. I del cap de setmana també destaquem el concert que ha fet la Coral Pinedenca, que ha celebrat 36 anys amb un concert aquest diumenge a la tarda a l'Espai Sara Llorenç. Un concert amb un to molt festiu, un repertori molt variat amb cançons de havanera, sardanes i també cançó popular catalana. Una vegada més han recollit aliments per Càritas. Aquest concert ha estat dirigit per Mireia Tubert amb l'acompanyament a la guitarra de Carles Camps. I mentrestant també destaquem de diumenge que la confraria de Poble Nou va fer justament diumenge al matí el trasllat de la imatge de la Mare Déu dels Dolors fins a l'església de Sant Joan Baptista a Poble Nou. Ha estat un acte especialment significatiu per l'entitat. Després de molts anys de gestions, aquesta imatge finalment ha pogut entrar dins la parròquia i s'hi ha quedat. El trasllat es va fer el diumenge al matí. Es va fer també la missa dominical presidida per mossèn Enric Tubert. Han coincidit en dir que ha estat un acte carregat de simbolisme i d'emoció. I bé, avui és dilluns i aquesta setmana s'enceta la festa major petita de Sant Joan, que coincideix amb l'estiueja. Tot plegat comença divendres. Avui, doncs, ja us avancem que aquesta festa major petita arribarà amb molta calor, segons han dit el nostre home del temps. Anem per parts. Pineda es prepara per viure la seva festa major petita de Sant Joan. Recordem, començarà divendres, s'allargarà fins al dia 24. Els actes començaran divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, acompanyats de música i animació amb la Bufant Fort Street Band. Recorrerà els carrers de Pineda per arribar fins la plaça del Mar. Serà, com diem, el primer acte de festa major petita que coincideix també amb l'estiueja, que comença ja també aquest cap de setmana. Aquesta setmana us ho explicarem a Ràdio Pineda. Però hi haurà molts més actes durant tot el cap de setmana i fins al dia 24. Tot això, com diem, ho repassarem durant tots aquests dies a la nostra emissora i també a radiopineda.cat. Per cert, que també avancem que s'han posat a la venda els tiquets pel sopar de la Revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. Serà el dia 23. Recordem també que baixarà la flama del Canigó i s'han començat a vendre els tiquets pel sopar d'aquesta Revetlla. Els podreu comprar a la botiga Herbes. Sembla ser que estem davant d'una setmana molt calorosa. Volem saber què és el que passarà aquests propers dies. Quin temps ens espera, Jordi Pérez?
5: Molt càlida, per sobre del que tocaria, temperatures per sobre, tant mínimes com màximes. Atreviria a dir que aquesta serà la que és la tercera setmana, però és que la quarta doncs seguirà igual. O sigui que ens queden 15 dies, ara que estem a la meitat, doncs de temperatures molt altes, eh? Demà dimarts, dia de sol radiant a tot Catalunya, la calor tornarà apretada, valent, amb vents fluixos, demà una mica de xaloc, mitjorn, la mar estarà molt tranquil·la tota la jornada, un atx inferior al mig metre d'alçada. Dimecres, dijous, dies de sol. Dies de sol, de calor, vents molt fluixos en el Mediterrani Occidental, eh? Sembla mentida com les masses càlides i les altes pressions s'estan instal·lant a tot l'entorn del Mediterrani Occidental i impedeix que hi hagi vents destacats i això afavorirà doncs, que la mar tota la setmana pràcticament estigui com un plat. Calor, temperatures per sobre del que tocaria, dimecres, dijous, massa càlida i brises molt dèbils.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Per tant, temperatures més altes del que tocaria per l'època i estarem atents doncs, a qualsevol canvi que pugui haver-hi. Però vaja, tot sembla indicar que farà calor durant totes aquestes properes jornades. És tot. Més informació d'aquí una hora.

Pineda s'ha sumat aquest matí a la lluita contra el maltractament a la gent gran amb una caminada popular per visibilitzar l'abús a les persones grans. L'activitat s'emmarca dins del Dia Mundial contra aquesta problemàtica i ha estat un espai de trobada oberta a tothom i molt participativa, amb l'objectiu de fer consciència i visibilitzar aquesta realitat.

0: Jordi Pineda, hem seguit la caminada amb connexions en directe per ràdio i Instagram i hem parlat amb algunes persones grans que han participat a la caminada. Han destacat la importància de cuidar les persones grans, que moltes estan soles, i també han destacat la demanda de residències per a la gent gran més accessibles.
1: Pues es importante para la gente mayor para que nos cuiden y vigilen más.
2: Pues para que se hable de la gente mayor y se tenga un poco de conciencia de que estamos solos. Hay pocas residencias y para esto, a ver si hay un poco de conciencia y piensan un poco en las personas mayores.
1: Porque se ha de reivindicar que la gent gran mereix que la gent també estigui per ella i que no la deixin sola i que la vinguin a acompanyar i ajudar, perquè hi ha molta gent que viu molt sola.
3: Que no hay residencias que estén un poco subvencionadas por el gobierno. Somos mucha gente mayor y que vivimos sola, en mi caso yo estoy sola, y no existe. Tampoco lo de la medalla, que sea gratuita, llevar la medalla a personas que vivimos solas, que te caes, que puedes pulsar la medalla y tienes una asistencia. Yo en concreto he tenido un infarto ya y tengo que estar alerta por lo que me pueda pasar.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha explicat que, malauradament, encara hi ha persones grans que pateixen situacions de maltractament. En aquest sentit, ha destacat la gran participació a la caminada amb la implicació tant de col·lectius joves com de persones grans. Ha dit que, units per una mateixa reivindicació, el respecte i la dignitat de la gent gran. La caminada ha comptat amb un ampli teixit de voluntaris, alumnes de l'Institut Coromines, que han ajudat en la logística i l'acompanyament. També hi ha participat membres de l'Associació Corriols i de la Creu Roja, donant suport als usuaris de les residències i dels centres de dia, i professionals i entitats locals vinculades a l'atenció de la gent gran de Pineda. L'Auditori de Pineda acollirà dimecres una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local, fomentant l'aprenentatge i el debat. La jornada començarà a 9:45 del matí i s'acabarà a 14:00. És gratuïta, però cal inscripció prèvia al web pinedademar.cat. Pineda es prepara per viure a la Festa Major Petita de Sant Joan 2026, que començarà divendres i s'allargarà fins al dia 24 amb un programa variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament, juntament amb diverses entitats locals, ha organitzat una programació que combina tradició, cultura popular i espectacles. Els actes començaran divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda. I el temps. Demà dimarts seguirà el sol i la calor amb ambients fluixos i la mar tranquil·la. Així seguirà la setmana amb bon temps, masses càlides amb temperatures per sobre del que tocarien i la mar ben plàcida. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Són les 3. Notícies.
1: Pineda s'ha sumat avui a la lluita contra el maltractament a la gent gran amb una caminada popular. L'objectiu ben clar, sensibilitzar i dir prou al maltractament de les persones grans. Una activitat que s'ha fet emmarcada dins del Dia Mundial contra aquest problema, que a més ha de ser també un espai de trobada per a tothom. Fer visible aquesta causa que ens afecta com a societat. Des d'aquest cap de setmana, els trens de Rodalies tenen ja una doble longitud, per tant, estan formats per dos combois. Circulen per tot el recorregut de la R1, un cop s'han adaptat totes les estacions. Els trens tenen una longitud de 200 metres, formats per 6 vehicles. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. L'Auditori de Pineda acollirà aquest proper dimecres una nova edició de les Jornades Econòmiques. Enguany arriben a la seva 12a edició. Aquest esdeveniment es centrarà en la intersecció entre la intel·ligència artificial, però també la emocional. Tot plegat es farà, com diem, aquest dimecres a l'Auditori. L'entrada és gratuïta, però us heu d'inscriure. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. Cap de setmana de molta activitat a Pineda. Destaquem, per exemple, que el cap de setmana, concretament divendres al vespre, es va celebrar la missa de Sant Antoni davant de la capella, una missa molt tradicional on es reparteixen també els panets de Sant Antoni. Recordem que dissabte se celebrava aquesta diada. També destaquem que ahir diumenge es va celebrar l'aplec de Sant Jaume. Tot plegat va començar a les 10 del matí amb la celebració de la paraula i també audició de sardanes i un dinar popular. Mentrestant, la Coral Pinedenca ha celebrat 36 anys amb un concert aquest diumenge a l'Espai Sada Llorenç. Un concert on s'hi han estrenat fins a 5 nous temes. El to era molt festiu, amb cançons d'havaneres, sardanes i cançó popular catalana. I la confraria de Poble Nou ha fet aquest diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des de la seva seu fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Després d'anys de gestions, aquesta imatge de la Mare de Déu ha tornat a la parròquia del barri. S'hi ha fet també una missa dominical presidida per mossèn Enric Tubert. I aquest proper divendres comença la Festa Major Petita de Sant Joan. Una Festa Major Petita que coincideix, com sabeu, per aquest cap de setmana i també fins la Diada de Sant Joan, que és el 24 de juny. A Ràdio Pineda, avui ja us comencem a desvetllar les activitats que hi haurà en aquesta Festa Major Petita de Pineda. Per cert, que divendres també començarà l'Estiueig de Pineda. Començarà amb la Revolta Gegantera, un format esbojarrat dels gegants de Pineda i l'actuació destacada de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda que obrirà, com diem, la Festa Major Petita de Sant Joan, però també el primer acte de la programació de l'Estiueja't. I el temps que ve marcat avui per la calor, situació de molt bon temps, no només avui, sinó també tota la setmana. Les temperatures per damunt del que tocaria per l'època. Situació, per tant, de molt bon temps i bona mar en conjunt. És tot. Tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: Pineda s'ha sumat avui a la lluita contra el maltractament a la gent gran amb una caminada popular. L'objectiu, ben clar, sensibilitzar i dir prou al maltractament de les persones grans. Una activitat que s'ha fet emmarcada dins del Dia Mundial contra aquest problema, que, a més, ha de ser també un espai de trobada per a tothom. Fer visible aquesta causa que ens afecta com a societat. Des d'aquest cap de setmana, els trens de Rodalies tenen ja una doble longitud, per tant, estan formats per dos combois. Circulen per tot el recorregut de la R1, un cop s'han adaptat totes les estacions. Els trens tenen una longitud de 200 metres, formats per 6 vehicles. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. L'Auditori de Pineda acollirà aquest proper dimecres una nova edició de les Jornades Econòmiques. Enguany arriben a la seva 12a edició. Aquest esdeveniment es centrarà en la intersecció entre la intel·ligència artificial, però també la emocional. Tot plegat es farà, com diem, aquest dimecres a l'Auditori. L'entrada és gratuïta, però us heu d'inscriure. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. Un cap de setmana de molta activitat a Pineda. Destaquem, per exemple, que el cap de setmana, concretament divendres al vespre, es va celebrar la missa de Sant Antoni davant de la capella. Una missa molt tradicional, on es reparteixen també els panets de Sant Antoni. Recordem que dissabte se celebrava aquesta diada. També destaquem que ahir diumenge es va celebrar l'aplec de Sant Jaume. Tot plegat va començar a les 10 del matí amb la celebració de la paraula i també audició de sardanes i un dinar popular. Mentrestant, la Coral Pinedenca ha celebrat 36 anys amb un concert aquest diumenge a l'Espai Sada Llorenç. Un concert on s'hi han estrenat fins a 5 nous temes. El to era molt festiu, amb cançons de veneres, sardanes i cançó popular catalana. I la confraria de Poble Nou ha fet aquest diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des de la seva seu fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Després d'anys de gestions, aquesta imatge de la Mare de Déu ha tornat a la parròquia del barri. S'hi ha fet també una missa dominical presidida per mossèn Enric Tubert. I aquest proper divendres comença la Festa Major Petita de Sant Joan. Una Festa Major Petita que coincideix, com sabeu, per aquest cap de setmana i també fins la Diada de Sant Joan, que és el 24 de juny. A Ràdio Pineda, avui ja us comencem a desvetllar les activitats que hi haurà en aquesta Festa Major Petita de Pineda. Per cert, que divendres també començarà l'estiueja de Pineda. Començarà amb la Revolta Gegantera, un format esbojarrat dels gegants de Pineda i l'actuació destacada de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda que obrirà, com diem, la Festa Major Petita de Sant Joan, però també el primer acte de la programació de l'Estiueja't. I el temps que ve marcat avui per la calor, situació de molt bon temps, no només avui, sinó també tota la setmana. Les temperatures per damunt del que tocaria per l'època. Situació, per tant, de molt bon temps i bona mar en conjunt. És tot. Tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
4: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Almaresma? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.

0: Pineda s'ha sumat aquest matí a la lluita contra el maltractament a la gent gran amb una caminada popular per visibilitzar l'abús a les persones grans. L'activitat s'emmarca dins del Dia Mundial contra aquesta problemàtica i ha estat un espai de trobada oberta a tothom i molt participativa, amb l'objectiu de fer consciència i visibilitzar aquesta realitat. Ràdio Pineda hem seguit la caminada amb connexions en directe per ràdio i Instagram i hem parlat amb algunes persones grans que han participat a la caminada. Han destacat la importància de cuidar les persones grans, que moltes estan soles, i també han destacat la demanda de residències per a la gent gran més accessibles.
1: Pues es importante para la gente mayor para que nos cuiden y vigilen más.
2: Pues para que se hable de la gente mayor y se tenga un poco de conciencia de que estamos solos, hay pocas residencias y para esto, a ver si hay un poco de conciencia y piensan un poco en las personas mayores.
1: Perquè s'ha de reivindicar que la gent gran mereix que la gent també estigui per ella i que no la deixin sola i que la vinguin a acompanyar i ajudar, perquè hi ha molta gent que viu molt sola.
3: Que no hay residencias que estén un poco subvencionadas por el gobierno. Somos mucha gente mayor y que vivimos sola, en mi caso yo estoy sola, y no existe. Tampoco lo de la medalla, que sea gratuita, llevar la medalla a personas que vivimos solas, que te caes, que puedes pulsar la medalla y tienes una asistencia. Yo en concreto he tenido un infarto ya y tengo que estar alerta por lo que me pueda pasar.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha explicat que, malauradament, encara hi ha persones grans que pateixen situacions de maltractament. En aquest sentit, ha destacat la gran participació a la caminada amb la implicació tant de col·lectius joves com de persones grans. Ha dit que, units per una mateixa reivindicació, el respecte i la dignitat de la gent gran. La caminada ha comptat amb un ampli teixit de voluntaris, alumnes de l'Institut Coromines, que han ajudat en la logística i l'acompanyament. També hi ha participat membres de l'Associació Corriols i de la Creu Roja, donant suport als usuaris de les residències i dels centres de dia, i professionals i entitats locals vinculades a l'atenció de la gent gran de Pineda. L'Auditori de Pineda acollirà dimecres una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. La jornada començarà a 9:45 del matí i s'acabarà a 14:00. És gratuïta, però cal inscripció prèvia al web pinedademar.cat. Pineda es prepara per viure a la Festa Major Petita de Sant Joan 2026, que començarà divendres i s'allargarà fins al dia 24 amb un programa variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament, juntament amb diverses entitats locals, ha organitzat una programació que combina tradició, cultura popular i espectacles. Els actes començaran divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda. I el temps. Demà dimarts seguirà el sol i la calor amb ambients fluixos i la mar tranquil·la. Així seguirà la setmana amb bon temps, masses càlides amb temperatures per sobre del que tocarien i la mar ben plàcida. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat. Molt bona tarda, família. Com estem? Un dia més, arrenquem un dilluns més. Ja dia 15 de juny, en 6 dies ens plantem a l'estiu ja. Fa molta caloreta. Soc en Jaume Casals i t'acompanyaré com cada tarda de 5 a 7 aquí a Ràdio Pineda, sempre. Amb un somriure i amb energia positiva, que és el lema que a nosaltres ens mou per dins. Així que res, que tinguis una molt bona tarda. Estaré aquí acompanyant-te. I això és Are You With Me, de Lost Frequencies.

Família, passen 17 minuts de les 5 de la tarda i això és a Hearts to Play de Stay Homes, que si us en recordeu, aquest grup va néixer al confinament, eren tres companys de pis que passaven el confinament fent cançons. Això va provocar que després poguessin fer un o diversos temes i discos i que van revolucionar una mica tot el panorama musical català. Va ser una bogeria tota la gira que van tenir. I arrel d'això també van treure un documental que es diu Stay Homes, la banda que no deveria existir. Estrenat a plataformes i als cinemes. Això és Stay Homes, que sempre és molt xulo i sempre queda un somriure quan escoltes aquest grup tan xulo.

I per si ets futbolero o futbolera o no, saber que, si no te'n recordes, d'aquí a 40 minutets s'estrena a Espanya, al Mundial. Així que, si encara estàs a temps, connecta a Ràdio Televisió Espanyola i gaudiràs d'aquest partit a Espanya amb... ara m'he quedat en blanc.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Família, a 9 minuts d'arribar a les 6 de la tarda, això és Pèl de Gall, no importa una merda, eh? Un grup menorquí que cada cop està agafant més volum i s'està fent-se notant dins d'aquest panorama musical català. Això és Pèl de Gall, com hem dit, i avui, senyores i senyors, Dia Global del Vent. Ja sabeu, avui ho hem dit a Ràdio Pineda i hem seguit avui a la manifestació contra el Dia Mundial contra el maltractament a la gent gran i l'abús. I també hi ha el Dia Internacional de la Dona a la Mineria. Així que, ja ho sabeu, dies mundials i dies globals. Vinga, va, acabem d'escoltar aquest No m'importa una merda i després venim amb un tema de Talk to Me de Damiano David.

0: Són les 6. Notícies.
1: Pineda s'ha sumat avui a la lluita contra el maltractament a la gent gran amb una caminada popular. L'objectiu, ben clar, sensibilitzar i dir prou al maltractament de les persones grans. Una activitat que s'ha fet emmarcada dins del Dia Mundial contra aquest problema, que a més ha de ser també un espai de trobada per a tothom. Fer visible aquesta causa que ens afecta com a societat. Des d'aquest cap de setmana, els trens de Rodalia s'atenen ja una doble longitud, per tant, estan formats per dos combois. Circulen per tot el recorregut de la R1, un cop s'han adaptat totes les estacions. Els trens tenen una longitud de 200 metres, formats per 6 vehicles. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. L'Auditori de Pineda acollirà aquest proper dimecres una nova edició de les Jornades Econòmiques. Enguany arriben a la seva 12a edició. Aquest esdeveniment es centrarà en la intersecció entre la intel·ligència artificial, però també la emocional. Tot plegat es farà, com diem, aquest dimecres a l'Auditori. L'entrada és gratuïta, però us heu d'inscriure. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. Cap de setmana de molta activitat a Pineda. Destaquem, per exemple, que el cap de setmana, concretament divendres al vespre, es va celebrar la missa de Sant Antoni davant de la capella, una missa molt tradicional on es reparteixen també els panets de Sant Antoni. Recordem que dissabte se celebrava aquesta diada. També destaquem que ahir diumenge es va celebrar l'aplec de Sant Jaume. Tot plegat va començar a les 10 del matí amb la celebració de la paraula i també audició de sardanes i un dinar popular. Mentrestant, la Coral Pinedenca ha celebrat 36 anys amb un concert aquest diumenge a l'Espai Sada Llorenç. Un concert on s'hi han estrenat fins a 5 nous temes. El to era molt festiu, amb cançons d'havaneres, sardanes i cançó popular catalana. I la confraria de Poble Nou ha fet aquest diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des de la seva seu fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Després d'anys de gestions, aquesta imatge de la Mare de Déu ha tornat a la parròquia del barri. S'hi ha fet també una missa dominical presidida per mossèn Enric Tubert. I aquest proper divendres comença la Festa Major Petita de Sant Joan, una Festa Major Petita que coincideix, com sabeu, per aquest cap de setmana i també fins la Diada de Sant Joan, que és el 24 de juny. A Ràdio Pineda, avui ja us comencem a desvetllar les activitats que hi haurà en aquesta Festa Major Petita de Pineda. Per cert, que divendres també començarà l'Estiueja de Pineda. Començarà amb la Revolta Gegantera, un format esbojarrat dels gegants de Pineda i l'actuació destacada de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda que obrirà, com diem, la Festa Major Petita de Sant Joan, però també el primer acte de la programació de l'Estiueja. I el temps que ve marcat avui per la calor, situació de molt bon temps, no només avui, sinó també tota la setmana. Les temperatures per damunt del que tocaria per l'època. Situació, per tant, de molt bon temps i bona mar en conjunt. És tot. Tindreu més informació d'aquí una hora.

Família, amb aquest Save My Love passen 4 minuts de les 6 de la tarda i avui, escolta'm una cosa, si avui fas anys, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Has de saber que si avui 15 de juny fas anys, comparteixes aniversari amb el Neil Patrick Harris, que és un dels actors de Como Conocía a Vuestra Madre, segurament i presentador de molts esdeveniments a Estats Units. Després el futbolista el Mohamed Salah i també la Mona Lisa. Avui fa anys la Mona Lisa, que està exposada al Louvre de París. Que tinguis un molt bon dia d'aniversari i aquí et celebrem com cada dia.

0: I aquest gràcies per tant de la Fúmiga, que si us en recordeu, l'any passat vam tenir l'honor de que estiguessin a la nostra festa major d'aquí a Pineda.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: I això és Don't Say Goodbye, feat. To be Lou.

eres mi proxim. I la tarda passa volant, arribem a 3:15 de la tarda amb aquest superestrella d'Aitana i de moment 0-0 Espanya-Cabo Verde.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Ets comerciant, empresari o professional de Pineda i l'Alt Maresme? No et perdis les 12è jornades econòmiques del 17 de juny a l'Auditori de Pineda. Descobreix com la intel·ligència artificial està transformant les empreses amb la conferència del doctor Manuel Armayones, expert de la UOC. Aprèn també a connectar millor amb els teus clients gràcies als 5 activadors emocionals del neuromàrqueting, de la mà de Sílvia Guinart, experta en neurociència. Participa a la taula rodona. I a partir d'ara, què? Amb experts i empresaris del territori. Inscripció gratuïta a pinedademar.org. 12è jornades econòmiques. Les claus per liderar, connectar i créixer.

Família, estem a pocs segons d'arribar a les 7 de la tarda i aquí acaba una tarda més de dilluns. Ens veiem i ens escoltem, millor dit, demà dimarts de 5 a 7, com cada tarda. Soc en Jaume Casals i fins demà, que acabis de passar una molt bona tarda.

0: La gent gran reclama més cura, més acompanyament davant de la solitud. Ho han dit en el Dia Mundial contra el Maltractament a les Persones Grans. Pineda s'ha sumat, per tant, aquest matí a la lluita contra el maltractament a la gent gran amb una caminada popular per visibilitzar l'abús de les persones grans. L'activitat s'emmarca dins del Dia Mundial contra aquest problema. Ha estat un espai de trobada obert a tothom i molt participatiu. L'objectiu, fer consciència i visibilitzar una realitat que és justament aquesta. Ràdio Pineda, hem seguit la caminada. Ho hem fet amb connexions en directe per ràdio i també per Instagram. Hem parlat també amb persones grans que han participat en aquesta caminada. Han destacat la importància de cuidar a tothom. Moltes persones grans es troben soles i també han destacat la demanda de residències per a la gent gran que siguin també més accessibles.
1: Pues es importante para la gente mayor, para que nos cuiden y vigilen más.
2: Pues para que se hable de la gente mayor y se tenga un poco de conciencia de que estamos solos. Hay pocas residencias y para esto, a ver si hay un poco de conciencia y piensan un poco en las personas mayores.
1: Porque se ha de reivindicar que la gent gran mereix que la gent també estigui per ella i que no la deixin sola i que la vinguin a acompanyar i ajudar, perquè hi ha molta gent que viu molt sola.
3: Que no hay residencias que estén un poco subvencionadas por el gobierno. Somos mucha gente mayor y que vivimos sola, en mi caso yo estoy sola, y no existe. Tampoco lo de la medalla, que sea gratuita, llevar la medalla a personas que vivimos solas, que te caes, que puedes pulsar la medalla y tienes una asistencia. Yo en concreto he tenido un infarto ya y tengo que estar alerta por lo que me pueda pasar.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha explicat que malauradament encara hi ha persones grans que pateixen situacions de maltractament. En aquest sentit, ha destacat la participació a la caminada, amb la implicació, diu, de col·lectius joves, però també de gent gran. Ha dit que, units per una mateixa reivindicació, el respecte, la dignitat per a tothom, però especialment avui per la gent gran.
4: Posar de manifest, no?, que hi ha persones grans, doncs, que pateixen, no?, aquestes discriminacions i aquest maltractament. I bé, aquí estem tot a molts col·lectius molt diferents, no?, des de molt joves fins a més grans, per reivindicar això, no?, que la gent gran s'ha de respectar, que no pot ser, no?, que hi hagi ningú al nostre món, no?, que pateixi maltractament per tema d'edat, no?, per ser gran.
0: Des de l'organització impulsada conjuntament per la Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran, però també el Consell Comarcal del Maresme i el suport del CAP, la marxa ha posat el focus sobre una realitat que és invisible, segons diu l'Organització Mundial de la Salut. Afecta una de cada 6 persones grans al món. El recorregut ha sigut molt planer, molt accessible per a tothom, ha començat a la plaça de Catalunya, ha baixat fins les barques i han retornat fins al punt d'origen. La caminada ha comptat amb un ampli teixit de voluntaris. Hi havia alumnes de l'Institut Colomines, han ajudat a la logística i l'acompanyament, i han participat també membres de l'Associació Corriols i la Creu Roja. Han donat suport als usuaris de les residències i del centre de dia, també amb professionals i entitats locals vinculades a l'atenció a la gent gran. I des d'aquest cap de setmana, els trens són de màxima longitud i ja circulen per tot el recorregut de la línia R1 de Rodalies. S'han adaptat totes les estacions d'entre Arenys i Maçanet-Massanes. Ara els trens tenen una longitud que pot arribar als 200 metres de llargada. Estan formats per 2 unitats de trens i poden augmentar i transportar fins a 1.500 viatgers. Això suposa un gran augment de capacitat. Aquest servei es farà sobretot els caps de setmana, durant tot l'estiu, però també durant els dies forts d'estiu, cada dia de la setmana. Recordeu que encara us podeu inscriure a les 12es jornades econòmiques de Pineda dedicades a la intel·ligència artificial. L'Auditori de Pineda acull justament aquest dimecres la nova edició de les jornades econòmiques. Enguany se centren en la intel·ligència artificial, però també el lideratge emocional. L'objectiu, donar eines pràctiques per a empreses, emprenedors, però també impulsar l'activitat econòmica, fomentant l'aprenentatge i també el debat. Hi participarà el doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armallones, que parlarà de la relació entre persones i tecnologia. També hi serà Sílvia Guinart, és consultora internacional experta en intel·ligència artificial. Explicarà com es pot ajudar a connectar amb els clients i també per vendre més. També parlarà de com millorar connexió amb clients o augmentar l'eficàcia comercial. A més, hi haurà també una taula rodona amb empresaris i experts locals en intel·ligència artificial. La jornada, recordem-ho, comença dimecres a 9:45 del matí. Acabarà a 14:00. Són jornades gratuïtes, però us heu d'inscriure al web pinedademar.cat. I hem deixat enrere un cap de setmana de molta activitat cultural a Pineda. D'una banda, aquest dissabte se celebrava la festivitat de Sant Antoni i divendres al vespre ja es va fer una missa a l'ermita de Sant Antoni davant de la capella, que sempre aplega a molts veïns. De fet, hi havia més de 100 persones. Ho va celebrar amb aquesta tradicional missa que es fa al mig del carrer i que va ser presidida per mossèn Enric Tobert. Cada any es posen, com diem, moltes cadires pels assistents i es van repartir els tradicionals panets de Sant Antoni. Sempre és una celebració que té molta acceptació. També destaquem que diumenge, ahir, es va celebrar l'aplec de Sant Jaume a l'ermita organitzada per Mare Nostrum amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i l'Associació de Veïns de les Creus, conegut com l'aplec Petit i Eixerit. En realitat se celebrava la 65a edició, però en veritat té 100 anys d'història. Ara fa just 100 anys es van fer els primers aplecs de sardanes de tot Catalunya i es van fer justament a Sant Jaume, a Pineda. Però se celebren 65 anys després de la seva restauració, un cop es va tornar a celebrar. Ramon Plaja, que és de Mare Nostrum, ha explicat justament a Ràdio Pineda que és l'aplec més antic de Catalunya, que està vinculat amb els inicis del moviment sardanista que va ser impulsat per joves de Calella i també de Pineda, que van començar a trobar-se justament a Sant Jaume abans de consolidar l'aplec de Calella, que recordem aquest any ha celebrat els seus 98 anys. Per tant, els dos primers aplecs es van fer a Sant Jaume, molt a prop de l'ermita, per això aquest any s'han celebrat els 100 anys d'aquest primer aplec. I del cap de setmana també destaquem el concert que ha fet la Coral Pinedenca, que ha celebrat 36 anys amb un concert aquest diumenge a la tarda a l'Espai Sara Llorenç. Un concert amb un to molt festiu, un repertori molt variat en cançons de vanera, sardanes i també cançó popular catalana. Una vegada més han recollit aliments per Càritas. Aquest concert ha estat dirigit per Mireia Tobert amb l'acompanyament a la guitarra de Carles Camps. I mentrestant també destaquem de diumenge que la confraria de Poble Nou va fer justament diumenge al matí el trasllat de la imatge de la Mare Déu dels Dolors fins a l'església de Sant Joan Baptista a Poble Nou. Ha estat un acte especialment significatiu per l'entitat. Després de molts anys de gestions, aquesta imatge finalment ha pogut entrar dins la parròquia i s'hi ha quedat. El trasllat es va fer el diumenge al matí. Es va fer també la missa dominical presidida per mossèn Enric Tobert. Han coincidit en dir que ha estat un acte carregat de simbolisme i d'emoció. I bé, avui és dilluns i aquesta setmana s'enceta la festa major petita de Sant Joan, que coincideix amb l'Estiueja. Tot plegat comença divendres. Avui, doncs, ja us avancem que aquesta festa major petita arribarà amb molta calor, segons han dit el nostre home del temps. Anem per parts. Pineda es prepara per viure la seva festa major petita de Sant Joan. Recordem, començarà divendres, s'allargarà fins al dia 24. Els actes començaran divendres amb la revolta gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda, acompanyats de música i animació amb la Bufant Fort Street Band. Recorrerà els carrers de Pineda per arribar fins a la plaça del Mar. Serà, com diem, el primer acte de festa major petita que coincideix també amb l'Estiueja, que comença ja també aquest cap de setmana. Aquesta setmana us ho explicarem a Ràdio Pineda. Però hi haurà molts més actes durant tot el cap de setmana i fins al dia 24. Tot això, com diem, ho repassarem durant tots aquests dies a la nostra emissora i també a radiopineda.cat. Per cert, que també avancem que s'han posat a la venda els tiquets pel sopar de la Revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. Serà el dia 23. Recordem també que baixarà la flama del Canigó i s'han començat a vendre els tiquets pel sopar d'aquesta revetlla. Els podreu comprar a la botiga Herbes. Sembla ser que estem davant d'una setmana molt calorosa. Volem saber què és el que passarà aquests propers dies. Quin temps ens espera, Jordi Pérez?
5: Molt càlida, per sobre del que tocaria. Temperatures per sobre, tant mínimes com màximes. T'agradaria dir que aquesta serà que és la tercera setmana, però és que la quarta doncs seguirà igual. O sigui que ens queden 15 dies, ara que estem a la meitat, doncs de temperatures molt altes, eh? Demà dimarts, dia de sol radiant a tot Catalunya, la calor tornarà apretada, valent, amb vents fluixos, demà una mica de xaloc, mitjorn, la mar estarà molt tranquil·la tota la jornada, un atx inferior al mig metre d'alçada. Dimecres, dijous, dies de sol, de calor, vents molt fluixos en el Mediterrani Occidental, eh? Sembla mentida com les masses càlides i les altes pressions s'estan instal·lant a tot l'entorn del Mediterrani Occidental i impedeix que hi hagi vents destacats i això afavorirà doncs, que la mar tota la setmana pràcticament estigui com un plat. Calor, temperatures per sobre del que tocaria, dimecres, dijous, massa càlida i brises molt dèbils.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Per tant, temperatures més altes del que tocaria per l'època. I estarem atents doncs, a qualsevol canvi que pugui haver-hi. Però vaja, tot sembla indicar que farà calor durant totes aquestes properes jornades. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 8. Notícies.
1: Pineda s'ha sumat avui a la lluita contra el maltractament a la gent gran amb una caminada popular. L'objectiu, ben clar, sensibilitzar i dir prou al maltractament de les persones grans. Una activitat que s'ha fet emmarcada dins del Dia Mundial contra aquest problema, que, a més, ha de ser també un espai de trobada per a tothom. Fer visible aquesta causa que ens afecta com a societat. Des d'aquest cap de setmana, els trens de Rodalies tenen ja una doble longitud, per tant, estan formats per dos combois. Circulen per tot el recorregut de la R1, un cop s'han adaptat totes les estacions. Els trens tenen una longitud de 200 metres, formats per 6 vehicles. Poden transportar fins a 1.500 viatgers. L'Auditori de Pineda acollirà aquest proper dimecres una nova edició de les Jornades Econòmiques. Enguany arriben a la seva 12a edició. Aquest esdeveniment es centrarà en la intersecció entre la intel·ligència artificial, però també la emocional. Tot plegat es farà, com diem, aquest dimecres a l'Auditori. L'entrada és gratuïta, però us heu d'inscriure. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. Un cap de setmana de molta activitat a Pineda. Destaquem, per exemple, que el cap de setmana, concretament divendres al vespre, es va celebrar la missa de Sant Antoni davant de la capella. Una missa molt tradicional, on es reparteixen també els panets de Sant Antoni. Recordem que dissabte se celebrava aquesta diada. També destaquem que ahir diumenge es va celebrar l'aplec de Sant Jaume. Tot plegat va començar a les 10 del matí amb la celebració de la paraula i també audició de sardanes i un dinar popular. Mentrestant, la Coral Pinedenca ha celebrat 36 anys amb un concert aquest diumenge a l'Espai Sada Llorenç. Un concert on s'hi han estrenat fins a 5 nous temes. El to era molt festiu, amb cançons d'havaneres, sardanes i cançó popular catalana. I la confraria de Poble Nou ha fet aquest diumenge el trasllat de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors des de la seva seu fins a la parròquia de Sant Joan Baptista. Després d'anys de gestions, aquesta imatge de la Mare de Déu ha tornat a la parròquia del barri. S'hi ha fet també una missa dominical presidida per mossèn Enric Tubert. I aquest proper divendres comença la Festa Major Petita de Sant Joan. Una Festa Major Petita que coincideix, com sabeu, per aquest cap de setmana i també fins la Diada de Sant Joan, que és el 24 de juny. A Ràdio Pineda, avui ja us comencem a desvetllar les activitats que hi haurà en aquesta Festa Major Petita de Pineda. Per cert, que divendres també començarà l'Estiueig de Pineda. Començarà amb la Revolta Gegantera, un format esbojarrat dels gegants de Pineda i l'actuació destacada de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda que obrirà, com diem, la Festa Major Petita de Sant Joan, però també el primer acte de la programació de l'Estiueja't. I el temps que ve marcat avui per la calor, situació de molt bon temps, no només avui, sinó també tota la setmana. Les temperatures per damunt del que tocaria per l'època. Situació, per tant, de molt bon temps i bona mar en conjunt. És tot. Tindreu més informació d'aquí una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.